0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de La Primera Llista.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la Bisbal ja ha acabat la nova canonada provisional d'aigua entre els pous municipals i el dipòsit de Puignegre. L'actuació busca donar més seguretat al subministrament després dels problemes registrats aquest estiu. L'Ajuntament ha completat els treballs aquesta setmana i l'obra ha tingut un cost final de prop de 122.000 euros, amb un impost sobre el valor afegit inclòs. L'actuació arriba després d'un estiu marcat per diversos problemes en el subministrament. Les avaries es van repetir durant els mesos de juny, juliol i agost. La situació més greu, però, es va produir el 3 d'agost quan una incidència va obligar a interrompre el servei en diversos punts del municipi. I l'Hospital de Palamós ha incorporat un nou equip de mamografia d'última generació al servei de diagnòstic per la imatge. El nou mamògraf es va instal·lar el mes de maig i està operatiu des del 2 de juny, amb l'objectiu de millorar la qualitat de les exploracions i ampliar les possibilitats diagnòstiques. L'equip permet obtenir imatges de més resolució, fet que facilita l'estudi del teixit mamari i pot contribuir a la detecció precoç i a la caracterització de possibles lesions. I l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platjaro i Sagrau destinarà prop de 220.000 euros a dues actuacions escollides per la ciutadania. Els projectes s'incorporaran a les inversions municipals del 2027. La proposta més votada ha estat la reforma del pati de l'escola Vall d'Aro, Castell d'Aro. Ha rebut prop de 260 vots i té un pressupost d'uns 185.000 euros. El projecte vol transformar el pati en un espai educatiu, inclusiu i comunitari. La segona proposta escollida és l'adequació del local social de Sagaró amb prop de 70 vots. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A Les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate. De la primera idea fins al lliurament de les claus.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'estiu.
12: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la Bisbal ja ha acabat la nova canonada provisional d'aigua entre els pous municipals i el dipòsit de Puignegre. L'actuació busca donar més seguretat al subministrament després dels problemes registrats aquest estiu. L'Ajuntament ha completat els treballs aquesta setmana i l'obra ha tingut un cost final de prop de 122.000 euros, amb un impost sobre el valor afegit inclòs. L'actuació arriba després d'un estiu marcat per diversos problemes en el subministrament. Les avaries es van repetir durant els mesos de juny, juliol i agost. La situació més greu, però, es va produir el 3 d'agost quan una incidència va obligar a interrompre el servei en diversos punts del municipi. I l'Hospital de Palamós ha incorporat un nou equip de mamografia d'última generació al servei de diagnòstic per la imatge. El nou mamògraf es va instal·lar el mes de maig i està operatiu des del 2 de juny, amb l'objectiu de millorar la qualitat de les exploracions i ampliar les possibilitats diagnòstiques. L'equip permet obtenir imatges de més resolució, fet que facilita l'estudi del teixit mamari i pot contribuir a la detecció precoç i a la caracterització de possibles lesions. I l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platjaro i Sagrau destinarà prop de 220.000 euros a dues actuacions escollides per la ciutadania. Els projectes s'incorporaran a les inversions municipals del 2027. La proposta més votada ha estat la reforma del pati de l'escola Vall d'Aro, Castell d'Aro. Ha rebut prop de 260 vots i té un pressupost d'uns 185.000 euros. El projecte vol transformar el pati en un espai educatiu, inclusiu i comunitari. La segona proposta escollida és l'adequació del local social de Segaró amb prop de 70 vots. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet_33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
6: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
9: En
1: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital Amb Ordinari.

Els protagonistes ara mateix de l'antena de Capital són Elton John i Dua Lipa, amb un remix de Now d'una cançó que es diu Cold Heart, que agafa fragments de dos èxits importantíssims d'Elton John, com són el Sacrifice i el Rocketman.

0: està bé.
1: Sí, està bé a la fresca, eh?
2: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
3: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. Do you accept?

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel el Comtat Sant Jordi.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: La millor música del món.
1: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
9: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.

Justin Bieber és el protagonista de l'antena amb una cançó que compta amb un videoclip protagonitzat pel mateix artista i l'actriu Diane Keaton. No te'l perdis, la cançó es diu Ghost.

0: Si està bé,
1: si està bé a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlé Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlé Origen de Sant Feliu. En Matlé Origen, el gust és nostre.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa-te'n al web cnestartit.com.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: Des del cor de la Costa Brava.
1: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte 9:45 de la nit, Girona, Les Palmes.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
2: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
0: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
9: També t'ho preparem per emportar.
8: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous.
3: A Palamós, dues barques han quedat varades a la platja de la Fosca a causa del temporal. Aquest matí retiraran les embarcacions a la sorra. També han tancat part de la zona de platja per poder fer les tasques amb seguretat. Palamós estrena aquest dimecres Les Nits de Circ, una proposta artística internacional que arriba per primer cop a municipi. El festival ofereix 5 funcions, una cada dia fins diumenge, a partir de 9:45 del vespre a la plaça de Josep Cerquella, davant de l'estadi municipal de futbol. L'estrena arriba a més de 4.700 entrades venudes.
4: La Bisbal d'Empordà ja té acabada la nova canonada provisional entre els pous municipals i el dipòsit de Puignegre. Aquesta obra reforça el subministrament d'aigua després de les avaries d'aquest estiu. La intervenció ha costat prop de 122.000 euros. Més endavant, la conducció servirà per millorar de forma permanent la xarxa d'aigua de Castell d'Empordà.
3: L'Hospital de Palamós ha incorporat un nou mamògraf d'última generació al servei de diagnòstic per d'imatge. L'equip es va instal·lar el mes de maig i funciona des del 2 de juny. El centre vol millorar la qualitat de les exploracions i ampliar les opcions de diagnòstic. El nou aparell permet obtenir imatges més precises i dona més marge als professionals per detectar canvis amb més detall.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dijous. Predomina el cel ennuvolat i un ambient xafogós amb vent fluix. Les màximes rondaran els 30 graus, però a l'interior poden enfilar-se fins als 33 o 35. La nit quedarà suau, amb mínimes d'entre 22 i 25 graus. Demà i els pròxims dies, temps estable i calor intensa. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
5: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
14: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
13: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.
18: Fa 25 anys que fem Empordà.

0: que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Nichico.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Bus i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que queda amb el seu nom, Somr a Capital.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Manòmena.
3: Maxil·la Estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Manòmena.
3: Maxil·la Estètic.
5: Marxo a la platja.
6: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Un duet que ens enamora amb aquesta cançó que es diu Millor amb tu. Ells són Marcel i Júlia.

La cantant australiana Kylie Minogue, que segueix desplegant el seu bon ritme, les seves bones vibracions en tot el que toca. Avui l'escoltem, això que es diu Padam Padam a Capital.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Sopra de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet. Serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
10: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
11: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It, I Knew You.

I la música que continua sonant les 24 hores del dia aquí a Ràdio Capital, ara mateix amb la Miley Cyrus, avui ens presenta aquesta cançó. Es diu Midnight Sky. Yes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Capunxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
9: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
6: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
5: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
6: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
5: Escola de Fotografia ERAM.
7: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
8: Aquest dissabte, 9:45 de la nit, Girona, Les Palmes.
7: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
9: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua! Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet serà massa.
9: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. A punt per començar el Radio Show de les Tardes de Girona, des de Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. Avui és el dia de parar la taula i deixar que el nostre xef particular, Quim Caselles, faci de les seves.

0: Aquesta tarda ens parlarà d'un taller que ha fet recentment de cuina picant. Per tant, tenim l'excusa perfecta per saber si sou més de dolç o de salat. Originals, eh? Una pregunta aparentment innocent, però que pot destruir famílies. Perquè els del dolç serien aquelles persones que després de dinar poden dir va, jo només prendré un cafè i alguna coseta. I apareix amb un colant de xocolata que sembla un volcà en erupció. Els del salat, en canvi, són més de... Jo no sóc gaire de postres, però li poses una taula de formatge i de sobte està defensant el territori com si fos un documental de la 2. I després tenim els indecisos. A mi m'agrada tot. Ah, sí? Tu no tens paladar. Tens una oposició pública.
1: 972 313 702.
0: Avui, a De Cap a Cap, dolç o salat? Comencem.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: de cap a cap. Visca la tarda.
1: Coll i collonades. És el binomi perfecte els dijous en aquest programa.
2: Doncs sí, la veritat és que sí.
1: Qui ho havia de dir, eh?
2: Qui ho havia de dir?
1: Quan van començar aquesta secció, no hagués dit mai que acabaria buscant-li alguna cosa i van a parar el teu cognom. Bé, la primera part del teu cognom.
2: Doncs sí, sí, sí. Eh? Que és la més important. Exacte. La que dona l'arrel, diguem-ne.
1: Sí, perquè pel carrer no et... Ei, collonada! No, no et saluda. No,
2: coi sí, que m'ho diuen bastant, però collonada... Sí. Encara no. Potser sí, aquesta secció té molt d'èxit.
1: I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Escolta, coll, comencem?
2: Comencem.
1: Va, som-hi. Faltava el cop. Hi ha algun monogràfic avui especial o què?
2: Sí. Avui et porto un especial amor, especial parelles, especial relacions, no sé, com li vulguis dir, ja ho dius al final de la secció, em dius què t'ha semblat, quina temàtica més.
1: Molt bé.
2: Hi ha una mica de tot aquí dins. Estaràs d'acord amb mi, Joan, que les relacions sexuals són una part important de les de la parella o de les relacions sentimentals.
1: Sí, i de les que no són parella.
2: També,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: Això sí, no es poden fer de qualsevol manera. Les coses s'han de parlar amb l'altre membre de la parella, saber que li agrada a l'altra persona.
1: Sí, sí.
2: No sé jo si aquesta parella que et porto sap ben bé el que li agrada a l'altre.
3: Escolta. Dice, Paco, por el culo no, ¿eh? Paco, por el culo no. Dice, pues ya me dirá tú, Emilio.
1: Ai, espera, deixa'm el tornar a posar. Deixa, que m'ha agafat d'imprevist un momentet. Deixa'm tornar a riure. A veure, a veure.
4: Buenos
1: días. Ah, no, no. Espera, no, no, aquest no, espera. Tornem a posar aquest. És que és molt bo, eh?
3: Dice, Paco, por el culo no, ¿eh? Paco, por el culo no. Dice, pues ya me dirá tú, Emilio.
1: Oh, que és bo, que és bo.
2: Una mica desubicats, diria jo.
1: Sí, sí.
2: I algú que no s'ha no pensat bé, això.
1: Que no troba un forat.
2: No, no, no sé jo. No sé per on vol, però... Però bé. Seguim?
1: Espera, deixa'm veure una mica d'aigua.
2: Sí, sí, veu, veu.
1: Digues, digues.
2: Hi ha gent que, mentre en Joan es recupera, hi ha gent que no sap estar sola. Sempre busca algú amb qui començar una relació. És el cas d'aquest noi que... Hem començat a sentir fa uns segons. Explica que busqueu una dona i dona molts detalls sobre com vol que sigui aquesta dona.
1: A veure.
4: Buenos días. Busco una mujer viuda.
2: Viuda.
4: A ser posible que no sea de mi pueblo, que aquí la tengo toda resabiada. También que esté dispuesta a trabajar, que pronto empieza la cosecha de los tomates y a mí me tiene que ayudar.
2: Ah, que sí.
4: Aquí, yo, para que sepa que yo tengo... mascota, aquí vemos mis mascotas. También, también tengo vehículo propio, por si la tengo que llevar a los recados de la ciudad.
2: Claro que sí.
4: La puedo llevar al médico, por si se tiene que hacer sus arreglillos, a la medicina, en la farmacia. También la podemos llevar a las tiendas de ropa, para que se ponga guapa para mí.
2: Ah, claro, claro.
4: Y no pido nada más.
2: No.
4: A ver si... alguna quiere, que no esté muy lejos, no sea de esta zona, pero que no esté muy lejos. Un saludo. Adiós.
1: Ostres, no demana res aquest.
2: No, estic segur que tindrà una llista de pretendents aquest noi, que de fet és un noiet, que no sé qui no.
1: És que tampoc...
2: Que té vehicle propi, però aquest noi de carnet no té res.
1: A veure, coll, no demana res de l'altre món. No demana res de l'altre món. No.
2: Ens a veure si algú d'aquesta zona...
1: Sí.
2: D'esta zona, però que no sigui muy lejos...
1: És del sud, això, del sud.
2: Si no t'ha sabut exactament dir quin sud, però bé. En canvi, aquesta senyora que porto ara té més de 90 anys, també busca parella, un home en aquest cas, però ella és molt més directa i senzilla, té les idees molt més clares que acabem d'escoltar.
5: ¿Cómo era María Luisa? ¿Cómo quiere usted al novio?
6: Rico y tonto, y que se muera pronto para que me deje a mí los billetes. Porque para otra cosa, ¿para qué va a querer un viejo tú?
5: Claro que sí. Entiendo.
6: Tiene que ser rico y que sea medio tonto para que te deje la cartilla.
1: Rico y tonto.
2: Y que se muera pronto, que rima y
1: es
2: tot.
1: Que es rima, rico y tonto y que se muera pronto.
2: Doncs ho té claríssim, aquesta senyora no...
1: Estàs ben boig, eh?
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Tens un bon equip, eh?
2: Doncs sí, els proveïdors han fet feina aquesta setmana.
1: Sí.
2: Alguns altres, en canvi, sí que saben estar sols. I de fet ho prefereixen abans que compartir-ho tot, fins i tot vida, amb algú. És el que diu aquest noi, qui ens explica alguns dels avantatges que té ell per viure sol.
7: el gasto extra, ¿te compensa vivir solo?
8: Pues sí, me compensa, no tengo ganas de compartir con nadie. Me cuesta aguantarme a mí como para que me tenga que aguantar nadie.
7: ¿Qué es lo bueno de vivir solo?
8: Pues que si te dejas un yogur en la nevera, cuando vuelve está.
2: Doncs ja està, escolta. No sé per què ens emparrem a viure en parella si, si ens mengem els iogurts l'un a l'altre, no sé.
1: Tira.
2: Sí, jo segueixo. Ja sé que a vegades no estàs disponible, tu.
1: No.
2: Diuen que tenir fills canvia molt una parella.
1: No ho sé.
2: Però tenir mascotes sovint també sembla
1: que
2: canvia.
1: Sí, això sí que
2: és el més proper a tenir fills, crec jo.
1: Sí.
2: És el cas d'aquesta dona que explica la situació que té a casa amb l'arribada d'una gosseta.
1: A veure.
9: Esta es Mica. Es una preciosidad de perra, cruce de pastor alemán, tiene 2 meses, está vacunada y desparasitada. La adopté como regalo sorpresa para mi marido y resulta que es alérgico a los perros. Entonces, por ese motivo, le estoy buscando un hogar. Tiene 52 años, es cariñoso, sabe cocinar, se porta muy bien.
1: Mare meva, es queda el gos i...
2: El vols adoptar, aquest senyor, o no?
1: No!
2: No, d'acord.
1: Ni vaig.
2: I per acabar, la cirereta del pastís, sí, sense introducció ni res. Escolta la pregunta que fa aquest home durant un monòleg a una persona de, del públic.
10: Però bueno, y la última pregunta con estos 2 minutos que nos quedan es, rapidísima, ¿tú follas con calcetines?
11: Sí.
10: ¿Has probado con personas?
1: Ostres, molt bé.
2: Doncs
1: m'ha agradat molt avui, eh?
2: Què trobes especial? Ha estat més amorós, més sexual, més sentimental?
1: No, jo crec que ha tingut molt de nivell, molt variat, i a més l'espontaneïtat. És que ni els millors humoristes trobarien aquesta gent al carrer.
2: Que va, ja són perles, ja ho diem nosaltres sempre.
1: Molt bé, senyor Coll.
2: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Clara i senzilla la pregunta d'avui. Dolç o salat? Marta, de Figueres. Jo sóc molt més de dolç. Després de dinar sempre necessito acabar amb alguna cosa dolça, encara que sigui només una mica de xocolata. I si hi ha un pastís casolà, ja no tinc cap mena de força de voluntat. En Jordi és de Banyoles, diu salat, sense dubtar-ho. Posaria patates fregides, olives i formatge davant meu i ja podria sopar tranquil·lament. El dolç m'agrada, però no em fa la mateixa il·lusió que un bon aperitiu. I acabo de moment amb la Sílvia des de Girona, diu jo sóc de dolç, sobretot a l'hora d'esmorzar, un croissant, una coca, un xuxu o unes torrades amb melmelada i començo el dia contenta. El problema és que quan començo amb la xocolata costa parar, eh?

0: Can You Feel It, Jackson 5, era l'últim treball que feien com a grup amb Michael Jackson liderant la banda abans que Michael doncs anés pel seu compte. 4:05 de la tarda i 4 minuts i després de la publi... Oh, que bé! Va, una mica d'Adele després de la publi. 3 minuts, va.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Marxo a la platja.
4: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Castell, Platja d'Aro i S'Agaró ha registrat 43.495 vehicles únics entrant al municipi durant el cap de setmana, una xifra lleugerament superior als 43.205 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Les dades de les càmeres de mobilitat comparades amb els mateixos dispositius del 2005 representen un augment del 0,67%. Clar, aquestes dades es van conèixer fa poc i m'agradaria parlar amb en Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Platja d'Aro, per mirar a veure si Platja d'Aro ja ha tocat el sostre, si aquestes dades es poden assumir o què és el que s'ha de fer. Maurici, bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, com bé comentes, estem amb aquests números i en tot cas no deixaven de ser, quan van publicar, diguéssim, aquestes dades, una foto fixa. A partir d'aquí, com tu deies, toca obrir certes reflexions.
0: Per exemple, això és assumible? A Platja d'Aro pot augmentar aquest increment de turistes any enrere any? Perquè em sembla que l'ocupació, a hores d'ara, potser aquesta setmana ja ha davallat una mica, però ha estat entre el 85 i el 90%, no, Maurici?
1: Sí, clar, aquí la reflexió que fèiem quan nosaltres també coneixíem aquestes dades és que hem de partir de que són vehicles que han entrat en el municipi i que se sumen aquells que hi ha.

0: són. Per tant, a priori, aquells 3.000 vehicles que aproximadament tenim els veïns del nostre municipi, i també tots aquells que ja havien arribat i que estaven allotjats a càmpings, a hotels o apartaments d'usos turístics, i que, per tant, no s'havien mogut al llarg del cap de setmana. Però això significa que si aquestes 109, 110.000 persones que van arribar i sumem aquells que ja hi som, clar, podem estar a l'entorn d'entre els 140 o 150.000 persones a l'espai públic del nostre municipi. Clar, és una situació, sí, òbviament, d'una altra tensió per l'espai públic.
1: Clar, aquí hi ha dues lectures. Una, dius, ostres, Platja d'Aro té molt d'èxit i diguem-ne que trau cada vegada més turistes. Però clar, el que deies tu, no? Vull dir, 105.000 persones, serveis... molts aspectes relacionats amb la convivència, per exemple, amb els habitants que viuen tot l'any, aquests 3.000... Quants habitants té ara empadronats a Platja d'Aro?
0: Aproximadament 14.000.
1: 14.000, clar. Tot això suposo que és difícil, no?, de conviure amb els que venen a passar un dia, dos dies, i els que viuen aquí tot l'any.
0: Clar, nosaltres la reflexió que fem i vagi per davant, que òbviament estem contents de que... els visitants, els turistes vulguin apropar-se a casa nostra, significa que seguim sent atractius, que som un municipi turístic que dona serveis i que la gent se sent ben acollida i vagi per davant d'aquesta... Estem contents de que la situació sigui aquesta. Ara, això no desmereix que hàgim d'obrir certes reflexions que venen a dir poder acollir a tots aquests visitants principalment durant 4 o 5 setmanes a l'any ens requereix una sèrie de recursos, de serveis, d'infraestructures que malauradament la resta de l'any hem de mantenir per esperar que arribin aquestes 5 setmanes. I la reflexió que surt d'això és com podríem fer per intentar que aquests visitants, aquests turistes, que òbviament volem seguir acollint, els puguem repartir més enllà de la temporada alta i intentar fer que aquest ús intensiu de l'espai públic que tenim durant aquestes 5 setmanes de temporada molt alta a l'estiu poguessin quedar distribuïdes. No? És aquesta una mica la reflexió que obrim.
1: Molt bé, doncs com podem fer estirar aquest xiclet i que duri tot l'any? Perquè, esclar, no tothom té vacances tot l'any, però sí que suposo si amb activitats que ja se'n fan moltes durant tot l'any a Platja d'Aro, però si es pot repartir tot això també serà més assumible tot l'any, no?
0: Clar, aquí el que hem de partir és de dues situacions, és a dir, com tu deies, quina és la tipologia d'usuari visitant que pot venir al llarg de tot l'any. I òbviament parlem de moltes vegades d'aquest client sènior, que li diguem, és a dir, el més 65 jubilat que pot viatjar al llarg de tot l'any, i això significa que pot decidir fer les seves sortides de vacances a l'agost o fer-les al setembre o fer-les al maig. I aquí hem d'intentar, doncs, poder explicar que més enllà de l'estiu seguim tenint atractiu i, per tant, aquests usuaris puguin venir al llarg de tot l'any. No vol dir que no vinguin a l'estiu, sí, sinó que realment, doncs, puguin entendre que al llarg de tot l'any trobaran els mateixos serveis, les mateixes infraestructures, si cap dir-ho, encara amb més qualitat, perquè òbviament quan hi ha menys intensitat significa, doncs, que aquelles persones que hi són, doncs, tenen millor servei i menys espai ocupat per gent, diguéssim, a l'espai públic, no? Hi ha una altra qüestió, com tu deies, que és la de la programació. Nosaltres treballem, com sabeu, en l'àmbit de l'esport o de la cultura per intentar atreure públics al llarg de tot l'any, però una cosa no supleix l'altra, és a dir, nosaltres podem atreure visitants que venen atrets per l'activitat cultural o esportiva i aquests mateixos visitants poden decidir venir a l'estiu perquè òbviament volen gaudir de la platja i del nostre espai públic en els mesos d'estiu. Una de les reflexions més importants que fèiem, i això també ho havíem fet alguna vegada de la mà dels empresaris, era que així és com passa en altres països, i si mirem cap a nord, doncs França és un model, les vacances, diguéssim, queden repartides per regions en diferents èpoques de l'any. Això provoca que no ens trobem com malauradament crec que passa en aquest país, doncs que a l'agost es para tot, surten, doncs, les 8 milions de persones que conformem Catalunya a disfrutar de les seves vacances, i òbviament els pobles de costa, com els de muntanya, perquè em consta, doncs, que els municipis de muntanya estan en una situació similar. Doncs tenim una gran recepció de visitants que òbviament volem, però que decideixen tots al mateix temps venir a ocupar aquests espais, i això lògicament és de molt difícil de gestió, provoca, com dèiem, un ús molt intensiu de l'espai públic, i ens tornem, diguéssim, de cop d'un municipi de 14 a un municipi que té, doncs, com dèiem, cap a 140.000 persones passejant per els espais públics, I això és de complexitat en la gestió, en la convivència, en els models fins i tot de seguretat, i aquí estan els reptes, no? Per això jo penso moltes vegades, quan posem sobre la taula un model francès, que això doncs repercutiria precisament en que la gent pogués dir, pues mira, com els meus nanos fan vacances al juny, les faig al juny, com en una altra regió les vacances les fan al juliol, les faig al juliol, i d'aquesta manera doncs podés granar una mica el que seria la sortida de vacances d'estiu.
1: Maurici, suposo que vas veure les dades fa un mes aproximadament, van els APIs de les comarques de Girona van establir que Platja d'Aro és el municipi més car per comprar-se una vivenda nova. Clar, tornem al que dèiem abans, Maurici. Platja d'Aro és un municipi d'èxit i, a més, la compra de vivenda. I, a més, em va corroborar que aquestes vendes de nova vivenda eren majoritàriament d'estrangers, no de gent d'aquí. Clar, ostres, tenir els habitatges més cars, diguem-ne que això també dificulta una mica la cosa, no, Maurici?
0: Clar, és un greuge, lògicament, per tots aquells veïns i veïnes que volen fer el seu projecte de vida en la poble on han nascut. I aquí tenim feina, tots plegats, malauradament, molt més enllà del nivell local, perquè des de l'Ajuntament tenim les limitacions que tenim, però és veritat que nosaltres doncs posem sobre la taula des de fa temps certes solucions, que no són solucions definitives, però que complementarien el que ha de ser, doncs, al final, la promoció d'habitatge públic per part, diguéssim, de les administracions, incloent-hi les locals, que seria, doncs, precisament el poder transformar certs baixos comercials en habitatge, la capacitat de que certs entresols que havien estat en el seu moment despatxos també es poguessin transformar en residencial, la possibilitat que jo havia apuntat alguna vegada, en el nostre cas tenim prop de 370 habitatges buits, sense ús, és a dir, no han tingut ni consum d'aigua ni de llum en els darrers 4 anys, doncs que poguessin pactar amb els propietaris una sessió d'ús, és a dir, crec que hi ha elements per posar sobre la taula per intentar, diguéssim, trobar aquest equilibri. És veritat que avui els preus de l'habitatge estan disparats, en el nostre cas, per sobre de la mitjana catalana, i això provoca, doncs, que malauradament és molt difícil, per no dir impossible, per als nostres joves assolir l'entrada a una compra, pues, com tu deies, obra nova, és que clar, aquí estem parlant d'obra nova per sobre els 3.500 euros al metre quadrat, i això fa inviable fins i tot comprar un petit apartament.
1: I tant, sí, sens dubte. Maurici Giménez, alcalde de Platja d'Aro, gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, i que vagi bé les acaballes de l'estiu.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
1: Una abraçada.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamós.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Cinc de la tarda i 6 minuts a Taronja, Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments... Mira, ara mateix acaba d'entrar en Quim Casellas, avui seu aquí... Sí, hi havia una cançó de la Trinca que es deia Acollir Pebrots. Ha fet un taller a casa seva, que després ens ho explicarà, de pebrots picants. I a partir d'aquí se m'ha encès la llumeta aquest matí, quan m'he despertat, dic, escolta, dic, podríem parlar de la cuina picant. Bona tarda, senyor Casellas.
13: Molt bona tarda, com estàs?
12: Doncs molt bé. I saps, aprofitant la vinentesa que avui parlem de picant, faig una pregunta que no se li imaginava a ningú.
14: 972 313 702.
12: Dolç o salat? Tu què?
13: Hòstia, salat, salat.
12: Jo també.
13: Sí?
12: Sí, jo salat, però després un bon xuxo de Girona. Apa, fins ara!

0: LL, saps qui és, no?
1: I tant.
0: Qui és?
1: No m'ho preguntis. Com vols que sàpiga? Espera, dona'm una pista, va.
0: És francesa.
1: Hòstia.
0: LL, sí. Era la France Gall.
1: Ah, sí,
0: no? Sí, no sap ni qui és la France Gall.
1: He fet bona cara, eh?
0: Sí, però com a mínim et sona la cançó?
1: La cançó sí, la cançó sí que em
0: sona. De què et sona?
1: Em sona de...
0: De què?
1: No sé, de... De la sala d'espera o alguna
0: cosa. De la sala d'espera del dentista.
2: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
0: Tu t'imagines que vas al dentista i a la sala de... Mentre estàs a... Sí, tenen dues coses. Tenen un film musical de vegades horrorós.
1: Que hi sempre,
0: Sí. I després a la tauleta tenen aquelles revistes...
1: Hòstia.
0: Que... O de... No, de Lolo, no. Però coses... No.
1: Sí que vols dir... Sí. I més, n'hi ha algunes de vegades que igual fa 10 anys.
0: Què hi són? Oh, la meva.
1: I els quadros sí. de la sala d'espera...
0: Oh.
1: També n'hi do,
0: Horrorós. Sort que hi hem de posar picant a la vida. Escolta una cosa, tot i així, el picant aquí a Catalunya, a casa nostra i a les comarques de Girona, diguem-ne que, no ho sé, tinc la sensació que no té gaire bona fama o no té gaires adeptes. M'equivoco, oi que sí?
1: No, jo crec que t'equivoques una mica. Sí que és veritat que jo crec que la cuina catalana, ara igual em mataran el que dic, picava més i de mica en mica l'hem anat com baixant del picant, no? Perquè, per exemple, el bitxo, les nyores, el pebre, jo crec que tot això, el cap i pot així, jo crec que segurament que devia ser més picant, i el romesco també segur que devia ser més picant, però com que la gent en general, doncs, hòstia, el picant em fa una mica de por, sí, no m'agrada gaire el picant, doncs per si de cas l'hem anat baixant i l'hem anat descafeinant una miqueta. Però jo crec que som picantets, els catalans.
0: Tu vas fer un taller l'altre dia sobre la cuina picant.
1: No, farem un taller...
0: Ah, fareu.
1: Farem un taller sobre la cuina, bueno, amb cuina picant.
0: Molt sí. Bé.
1: I és divertit perquè jo crec que es coneix i es desconeix una miqueta i per això em fa molta il·lusió, doncs, junt amb l'Aleix, de poder fer l'aula gastronòmica aquí amb Casellas. Deixa'm fer una mica aquí de...
0: Molt bé.
1: Un taller de cuina picant per tots els amants d'allò de que... Iu!
0: Molt bé. Hola, Aleix, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. Aleix. Benvingut a la salsa de la vida, Aquest és un programa picant, Escolta, estàs d'acord amb mi o amb en Quim? Els catalans, el tema picant ens fa una mica de respecte i una mica de por, no? Ens ho mirem amb una certa temença, no?
3: Sí, a veure, des del meu punt de vista, crec que és una de les coses que volem desmitificar o que volem parlar en el taller, de fet. Que la cuina o la gastronomia catalana no té el picant gaire incorporat. I sí que la gent li fa por. Per exemple, moltes vegades ens trobem que la cuina mexicana, tailandesa o altres tipus de cuina internacional els tenen molt introduït el picant. Però en el nostre cas diríem que no. I per això jo crec que hi ha com un desconeixement i la gent doncs, sí que té una mica més de o por o respecte, per dir-li.
0: Està bé. A veure, quins plats, Aleix, diries tu que podríem dir que són picants i que formen part de la cuina catalana?
3: Ostres, bueno, el que ha dit una mica abans en Quim, crec que potser el cap i pota, llavors no sabia quin més dir-t'ho. Crec que romescos, també es pot fer algun romesco picant, tinc entès.
1: Els cargols, igual a l'Aleix, jo crec que també aquests bitxos que corren a vegades a les cargols, podria ser també una miqueta, no?
3: Sí. També després també es poden fer els escabetxos picant, que també farem un escabetx. Crec que, bueno, són algunes de les coses que crec que així, que ara em mateixen ben al cap,
0: Molt bé. Vols fer-li alguna pregunta?
1: Sí, hòstia, Aleix, presenta't un moment, que hem anat directe, jo sí que et conec, però presenta't un moment, així també en Joan també et coneix.
3: Val, bueno, jo soc d'Aleix, que vam començar el projecte de Gastroclub Girona i Gastroclub Costa Brava, que al final el que intentem fer és realitzar experiències gastronòmiques posant sobretot el focus en la formació com a eina per gaudir més, encara més de la gastronomia. Perquè al final, si coneixem les coses i si les sabem fer a casa i tot això, jo crec que podem acabar disfrutant molt més.
0: Molt bé.
3: Llavors això, des d'aquest estiu hem estat amb en Quim fent aquí realitzant diferents tallers a l'aula gastronòmica Quim Casellas, i la veritat és que estem molt contents de l'acollida que hem tingut, i ara n'estem preparant més de cares a això, de cares a la tardor, i aquest de cuina picant és un dels que tenim i que ens fa molta il·lusió fer-lo, perquè al final és un taller en què crearem sinergies entre un cuiner que és en Pau Romaní, que és un cuiner jove, doncs que bueno, ha passat per diferents restaurants com el Celler Can Roca o Can Fortuny de Vic, però que té una, que ell vol reinterpretar la cuina catalana a la seva manera, i bueno, ens va semblar la persona adequada per fer aquest taller. Però a més tindrem la col·laboració de Quins Pebrots, que Quins Pebrots és un projecte agroalimentari que estan a part Gavà i que van néixer amb la pandèmia més com a una cosa de, com un divertimento, però que actualment estan cultivant 40 tipus de xilis diferents, de pebrots diferents. Llavors...
0: Quins pebrots?
1: Quins pebrots m'agrada?
0: M'agrada molt.
1: Quins pebrots?
0: Quins pebrots?
1: Ai, que bo.
3: Sí, i a part d'això han fet com... fan molta divulgació de la cultura del picant, que és una de les coses que explicaran en el taller. O sigui, ens explicaran per què piquen les coses. O sigui, a nivell organolèptic, farem proves sensorials, sense que hi hagi cap víctima, però...
1: Està posant una cara en Joan ja.
0: Saps què deia, Aleix, saps què deia la meva àvia? Si pica, cura. És cert, això?
3: Hòstia. Bueno, depèn de, suposo que depèn del tipus de picant, com que hi ha diversos tipus de picant, però sí, sí, pot molt ser és un,
0: Aleix, és bona, moltes gràcies. Ara en deixem sis en...
1: Sóc en Quim, avui no te'n recordes el meu nom avui.
0: Sí, avui estic fatal.
1: Sí, sí, estic aquí, sí, invisible,
0: està aquí, està aquí. Aleix, moltes gràcies i que vagi molt bé el taller.
1: Aleix, una abraçada.
3: A vosaltres per convidar-me a entrar.
0: Va, dona'ns res, tres plats, tres idees.
1: Tinc una recepta ràpida.
0: On hi hagi el picant.
1: Vale, va. Recepta ràpida, vale? Una que m'agrada molt, que és unes gambes amb all, bitxo i el julivert, vale? Que seria només agafar les gambes, el bitxo. Això dels bitxos també és divertit, perquè a vegades és com una loteria. N'hi ha quatre que no piquen i després n'hi ha un que repica. Sí. Oli d'oliva.
0: Això és com els pimientos de padrón, no, això?
1: Sí, sí, que vas menjant i pam, pam, pam.
0: Els pimientos de padrón m'encanten, els que piquen.
1: Jo això diria una coseta i el picantet. A mi no m'agrada el picant i cada cop m'agrada més. També un truc, més el dic ara, un truc, eh? Un secret. Que a vegades molts cops quan ens pica algú molt, diem, hòstia, et fots aigua. Sí. Lo millor és llet, un iogurt, un tall de formatge així, et mata molt el picant, vale? I després que a vegades la gent confon el picant del wasabi amb el picant dels bitxos, i el del wasabi és molt divertit, a mi m'agrada molt, perquè et pica molt, se't va la punta del nas, te'n rampa el nas, però desapareix al cap d'un moment. En canvi, el picant molts cops no. Segueixo amb la recepta. Només he preparat una recepta, o sigui que ja vaig ràpid, que em faràs fora. Agafem, vale, una paella al foc i posem un bon raig d'oli, sempre oli d'oliva, afegim els alls laminats, els durem una miqueta, a l'últim moment el bitxo sense que se'ns cremi. Quan ja comença a agafar tot una miqueta de color, incorporem les gambes a foc fort, volta i volta. Sal, julivert, i al final de tot una miqueta, o sigui, el julivert m'esperi una miqueta al final i tirem el julivert picat. Seria com unes gambes a l'ajillo, i amb sort que no pillis una cirereta d'aquestes que...
0: Però això
1: m'agradaria. Puc acabar amb una dita o no?
0: Sí, i tant.
1: I mira, un amic meu que treballava nosaltres que havia estat a Mèxic, i a Mèxic diuen... Ostres, sí. El picant diu, quan entra pica, i quan sale repica.
0: Adéu! T'has com una cabra.

0: La música del xic que sempre encaixa perfectament el de cap a cap a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. 6:15 de la tarda i 2 minuts, i d'aquí uns moments, després de la publi, ens agradaria ser bilionaris. I wanna be a billionaire so freaking bad. Com Bruno Mars, eh?
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
8: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
7: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
8: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
7: Informació i entrades a visitbegur.com.
8: Fira d'Indians a Begur.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Avui, dolç o salat? Dona per molt, eh? Dona per molt, això. Pere, des de Girona, a mi doneu-me salat, un bon entrepà, una truita de patates o unes braves, ja sóc feliç. El dolç el puc deixar perfectament per una altra persona. La Núria és de...

0: Caçà de la Selva, diu: depèn del moment. Per berenar sóc molt de dolç, però si em poses unes patates braves davant, evidentment no diré que no. Crec que no haurien d'obligar-nos a escollir. Hi ha moments per tot. No sé què és el que em pensa en Xavier des de Girona. Dolç o salat? Bona tarda, Xavier.
1: Bona tarda, Joan. Mira, penso el mateix que han dit l'últim missatge.
0: Sí.
1: Depèn del moment. Depèn del moment. Si fas un vermut, fas una cervesa, algú salat. Si fas un cubata, un gin tònic, algú dolç, perquè acompanya bé. Al final, depèn del moment. Depèn del moment.
0: Però si haguessis de posar en una balança... Imagina't una balança, que hi haguessin a la part dreta, xuxos de Girona, alguna cosa amb nata, un braç de gitano, i a l'esquerra, doncs, que, per exemple, fuet... patates braves, oliva, olives farcides d'anxova.
1: És que has dit les claus: xuxo, nata i fuet, olives i braves. O sigui, és que no...
0: Tot.
1: O sigui, no ho sé. Fotaries... Molt complicat, eh? Molt complicat.
0: Fotaries un pet com una gla, eh? Perquè...
1: I tant.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, i del tema del menjar picant que estàvem parlant avui aquesta tarda, aquí a Catalunya la cultura del picant té recels, no? Jo no sé si has viatjat molt per diversos països, no, jo què sé, a Mèxic, a Àsia, a altres...
1: Àsia. Sí, jo he estat a Àsia i, a veure, el picant és... Per ells és una cultura. És una cultura i has d'anar en compte quan te diuen little spicy, que vol dir poc picant, i encara que sigui little spicy, o sigui, picar com... O sigui, no spicy, millor no spicy, o sigui, no picant, perquè si no... Però bueno, a mi m'agrada el picant, eh?
0: T'agrada el picant?
1: Sí, m'agrada. Sí. El menjar asiàtic i el mexicà també és molt bo, vull dir, a mi sí.
0: Digue'm una cosa, per exemple, del menjar picant mexicà que t'agradi i una altra del menjar asiàtic que t'agradi. Picant, picant.
1: Picant, mira, el picant asiàtic, el curri de pollastre amb verdures i picant, que piqui bé, perquè el curri ha de picar, ha de ser picant, no el curri de pols, el curri.
0: Sí.
1: Picant, molt bo. I Mèxic, pues, no sé què dir-te, Mèxic, jo què sé, és que més... Mèxic li posa més bitxo, diguéssim, al picant, no? És qualsevol cosa que tu els diguis, amb picant i ja està. Poder els asiàtics tenen més espècies per fer picant, més coses, més varietat.
0: Està bé. Molt bé. Doncs ja sabem tots els teus gustos gastronòmics.
1: O sigui, que veus que podem decantar una mica més pel salat, perquè si m'agrada el picant,
0: al final
1: més pel salat que no pas pel dolç.
0: I tant. Xavier Girona, una abraçada. Que vagi bé. Adéu.
1: Igualment, Joan, que vagi molt bé. Adéu.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb 4 estrenes internacionals absolutes, l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Les Salons de Pepin Tom o el nou espectacle de Night Company, la companyia que va fundar Jan Lauwers. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre i hi haurà 91 espectacles que oferiran 131 funcions. A més, la mostra de dramaturgia gironina oferirà 18 estrenes absolutes en una edició que es consoliden les coproduccions amb altres festivals i equipaments culturals. En programació catalana destaca l'estrena de Pac en Família, una proposta de Mal Pelo que fins ara només s'havia vist a París. I la Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb 721 plantes en una casa de Llers. La investigació va començar a l'abril i ha culminat aquest divendres en una operació durant la qual han fet una entrada i registre a la casa. Segons informa l'Institut Armat en un comunicat, a l'immoble hi havia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han destacat que tenien la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. El Festival Acústica de Figueres comença aquest dijous al vespre la programació de la 23a edició en un any en què preveu conglomerar més de 100.000 persones en els 4 dies de concerts. L'objectiu de la mostra és mantenir-se com un dels aparadors musicals del país amb una trentena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre. Capital.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.

De com va l'aixafogor, molta avui, eh? Molta. Sembla que hi haurà un canvi de temps. Ens ho explicarà demà l'Isaac Vilà. Ara són les 6 i 6 minuts. Taronja Ràdio Girona, 94.4. Ràdio Capital, 95.6. Seguim. Última hora.

0: 972 313 702.
1: El gran debat de la tarda, dolç o salat. Som a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Què diu l'Albert de Palamós? Salat, sempre he estat més de formatges, embotits, olives i fruits secs. Quan anem a sopar fora, si hi ha un bon assortiment per compartir, ja en tenen guanyat. I acabo de moment amb la Laura des de Girona. Dolç, totalment, m'encanten els gelats, sobretot a l'estiu, i podria menjar-ne gairebé cada dia. I després d'un bon dinar, si en diuen que hi ha postres, encara que estigui plena, sempre trobo un forat. I la Mariona d'Olot troba un forat per què? Pel dolç o pel salat, quan està ja ben tipa? Hola!
2: Ben tipa, però un pastís ben borradera. I saps el que m'encanta? Que una vegada vaig anar amb un restaurant aquí a l'Empordà, a Cal Sagristà, que et porten aquell carro de postres.
1: Per cert, cada vegada, no ho sé, però hi ha pocs restaurants que tinguin carro encara. No em veig allò... Oh, era boníssim allò.
2: Bestial. Ja hi pots anar, a Cal Sagristà, encara deuen fer igual. Pensa que és allà Peralada, no? Peralada.
1: Sí.
2: I, bueno, quan vaig veure aquell carro, és que em va morir el cor, perquè no saps què demanar. Tot era tan bo, tot.
1: Però és que, esclar, et porten aquell carro i allò ja és golafreria. Jo conec un restaurant, és igual, diré el nom, i ja d'allò, de Palamós, fa temps que no hi he anat, però el tenien al carro, que és el restaurant La Gamba de Palamós. Però esclar, et foties un arròs d'allò, i després venien aquells pastissos que veies allà, pas una mica d'això, una mica d'aquí, una mica d'allà, i acabaves... Bueno,
2: aquella senyora deia, una mica de tot. Sí. I nosaltres vam posar dos de carros.
1: Ostres!
2: Que sí, van fer dos de carros, o un carro gros, sé que hi havia dalt i a baix, bestial. Però jo ja vaig veure com vaig entrar, perquè és que jo sóc molt de minera, molt de minera, molt. Jo penso que fas un bon postre, fas un bon dinar.
1: Està bé.
2: Home, té m'agrada el pernil, té m'agrada el formatge, però com les postres, com un bon pastís, llaminera.
1: Escolta una cosa, aquesta tarda també hem parlat del picant. A tu t'agrada el picant, el menjar picant, per exemple? No.
2: No gaire el picant. Normal. El picant normal. Molt picant, no. No sé gaire, a casa gaire mai de menjar picant.
1: Per exemple,
2: no.
1: Has provat cuina mexicana o cuina asiàtica picant i t'ha agradat o...?
2: Bé, nosaltres tenim uns amics mexicans que me'n recordo que van venir una vegada aquí a Olot i els van veure anar a buscar xiles picants, de lo més picant que hi havia, sí. I encara poc ho trobaven picant, Ells mengen molt picant. No m'agrada gaire la cosa picanta. I la cuina asiàtica, normal. La mexicana, normal. No, normal. Som més d'aquí, jo. Som més mediterrània.
1: Molt bé.
2: Més de menjar dolços.
1: Molt bé. Mariona, una abraçada. Que vagi bé, Olot. Adéu.

0: 4 minuts.
1: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
0: I després de la publi... Va, recordarem una mica de Whitney Houston. Tornem d'aquí a 3 minuts.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
11: Del nostre web.
10: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Què predomina avui en el programa, el dolç o el salat? Torrolla de Montgrí i en Miquel. Jo sóc de salat i especialment d'aperitius. M'agrada molt picar alguna cosa mentre faig una cervesa o miro un partit. Amb el dolç, en canvi, puc estar perfectament dies sense menjar-ne. I faig un altre comentari que ens ha arribat per WhatsApp abans de saludar la Vicky de Girona. La Carme és de Platja d'Aro. Diu, jo faig una mica de trampa perquè m'agraden les dues coses. Però si m'obligueu a triar, em quedo amb el dolç. Una bona crema, un xuxo o una mica de xocolata són la meva perdició. I quina és la perdició de la Vicky de Girona? Hola, Vicky.
2: Hola, Joan, què tal?
1: Molt bé. Què?
2: Vale, guita, jo ho dic sincerament, soc de dolç i de salat.
1: Ah,
2: però a mi em predomina més el salat, eh? També t'ho dic.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Alguna cosa en especial de salat que te dius, ostres, és la meva tentació picar, jo què sé... anava a dir conguitos, no. Com es diu? Ostres, cacauets, patates fregides, sí, tot això.
2: Exacte, jo tot el que sigui salat, tot m'agrada. El fuet, la llonganissa, el xuris, és que és, la meva debilitat és el menjar, també t'ho dic. M'agrada molt.
1: Entre hores, què piques normalment?
2: Entre hores, miro de no picar gaire, perquè no em convé.
1: Ja ho sé, a ningú.
2: Però sí que pico, sí que pico. El que sí que faig és picar una mica més sa, això sí, eh? Una mica d'ametlla, una mica d'anacardos, algun fruit.

0: Pot ser que sí, que sigui una mica més sa, que no fuet. El cap de setmana sí, que mira, em poso la manta al cap i dic, apa, aquí me les tenen totes, allà voy jo.
1: Perfecte, perfecte.
0: I vamos, i menjo el que calgui.
2: Escolta...
0: També faig una mica de trampa.
2: Què?
0: M'agrada el dolce i el salat junt.
2: Ah, com?
0: Dolç i salat junt.
2: A veure, explica'm.
0: Jo t'explico, guita. El més normal del món que pots trobar-te al restaurant, a les postres, és la xocolata amb sal.
2: Xocolata?
0: Aquest és un exemple. Xocolata amb sal?
2: Xocolata amb sal?
0: Home,
2: no, no he provat
0: home,
2: mai.
0: Home, amb oli, pa, oli, sal, xocolata,
2: ah,
0: bé, no?
2: Sí, això sí, sí, sí, això sí.
0: Ah,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: I després, ja fa molt de temps que no ho faig, però sí que feia... I sé que em diré que és una fastigositat, però la nocilla amb xurís.
2: Ostres! Mare meva!
0: Poca broma, poca broma.
2: Quin fa...
0: Poca broma.
2: Nocilla amb xurisso!
0: Sí.
2: Oh! Quin fàstic.
0: Deliciós. Deliciós. Deliciós. Boníssim.
2: Ens tancaran el programa, Vicky.
0: Que no te'l tancaran pas, que jo estic donant idees als oients, també.
2: Has trobat algú en la teva vida que també es foti la nocilla amb xurisso? No, no, doncs
0: no.
2: Farem una crida. Escolta,
0: fem-la.
2: Gràcies, Vicky, i sobretot jo per mi que no ha de ser bo el xoriço i la nocilla. No soc que, metge, però en fi.
0: Que sí, sí? T'ho prometo, bueno. Tasto.
2: Que no, ni boig.
0: Que
2: apa.
0: Sí, home, que sí, que,
2: no. Apa, una abraçada, Vicky.
0: Apa, Joan, adéu. Igualment, maco. Adéu.

0: Everything I do, I'll do it for you, Bryan Adams. Marxem, demà tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Com sempre, a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau, que vagi bé.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. I sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
0: Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Arians, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Manamana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 27 d'agost tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
14: més econòmic del que et penses
13: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
6: Aquest dissabte a 2:15 de la nit, Girona, Les Palmes.
5: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
7: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
5: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
3: Amb Marc Clapés.
2: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
3: La primera llista.
4: Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Barregem la música que més ha sonat. It's my... Escoltes Ràdio Capital.